0: el mar i la nostra manera de viure. La primera pregunta amb la que hem sortit al carrer ha sigut per saber què és el que li ve al cap a una persona quan sent emergència climàtica.
1: Penso en el canvi d'estacions, que hem passat de 4 a 2. Un estiu molt calorós i una tardor més suau.
2: Em ve al cap la paraula perill. La paraula d'estar alerta de que algo gros pot passar i que ens pot afectar molt a tots.
3: Està clar que hi ha un canvi climàtic i l'emergència és si ens podríem adaptar. Jo ja entenc que abans es vivia d'una altra forma. El que passa és que com a éssers humans pensem que ho tenim tot controlat, però llavors l'emergència penso que és per nosaltres, per saber si ens podrem adaptar al que vindrà ara.
0: Hi ha qui ho associa al canvi en el clima, d'altres a la responsabilitat humana. Tots, però, en reconeixen la importància i veiem que hi ha un perill que ens interpel·la a actuar i que cada petit gest pot comptar. Què fa la gent per posar-hi el seu granet de sorra?
2: A la mesura que per mi pertany, doncs intento agafar menys el cotxe i agafar més la bicicleta i intentar doncs, no crear tanta pol·lució en el medi ambient.
3: El reciclatge, reutilitzo molt, m'agrada molt, tant si són coses com el que estic fent ara, no? La campanya de bosses de plàstic, com la roba, viatjar el que pugui menys possible amb el tema de l'avió...
1: Intento fer servir el transport públic, sempre que les circumstàncies ho permeten. Fer una selecció de les escombraries per tal de reciclar el màxim possible. Principalment és el que intento fer.
0: Reduir plàstics, utilitzar més el transport públic en comptes dels vehicles personals... Les accions són diverses, però totes apunten a un canvi d'hàbits que és necessari. Petits gestos que poden reduir les probabilitats de conseqüències irreparables en el medi ambient. A Catalunya, per exemple, tenim una relació molt estreta amb el mar i la ciutadania se n'adona que està canviant.
3: Doncs mira, des de que jo era petita ja veig que n'hi ha cada vegada més brutícia. A més, quan entro dintre l'aigua ja veig que està més calenta també. N'hi ha més, com es diu, aquestes meduses que et piquen, que això és perquè l'aigua està més calenta. I quan hi ha aquestes tempestes, el que passa és que llavors l'aigua es menja el que és la sorra, no? L'entra dintre. I es veu aquí la intervenció humana.
1: Es veu una regressió de les platges perquè hi ha temporals molt forts que el que fan és endurçar la sorra de les platges. Llavors, cada vegada... el marge de la costa és més petit, principalment per aquests temporals que hi ha, sobretot després dels estius, és quan hi ha aquests temporals que fan que es va menjant la sorra de les platges.
2: Bueno, el que s'està notant més poder és amb el tema del degel, dels pols, això provoca que hi hagi més nivell d'aigua, afecta també la temperatura de l'aigua i tot això afecta a nivell climàtic pues, a diferents països.
0: Menys sorra a les platges, temporals més intensos, aigua més calenta i molt més bruta. Tots són senyals clars que el paisatge litoral s'està transformant i que un cop canviï per complet costarà molt revertir la situació. Però la realitat és que no només el mar està patint canvis. Els boscos, els camps, les ciutats... Tot està canviant. Això ens han dit a peu de carrer.
2: Bueno, en l'entorn que estic jo, el que sí que noto és que cada vegada hi ha més contaminació perquè les pluges pues, són més inexistents en moments puntuals, però també és veritat que quan aquestes apareixen, apareixen amb molta més força i amb molta més perillositat. I s'estan agreujant molt aquests pics de problemàtics que poder abans no eren tan accentuats. I ara pues, un dia pot ser que tinguis una verdadera catàstrofe al costat de casa teva.
3: Veig que n'hi ha... És que aquí estic una miqueta dividida, eh? Però d'una banda penso que encara no tenim consciència de que si anem nosaltres a la muntanya s'està acollint, no som nosaltres, que hem de fer el que vulguem. I es nota tant portant els animals, no?, que no els porten lligats, com nosaltres deixant coses al... Vull dir, és com si fos nostra. I això... I d'altra banda, veig també una tendència ara, cada vegada més gran, també a tenir més cura. O sigui, estic una mica dividida.
0: L'emergència climàtica no és una cosa abstracta ni llunyana. No és només el desglaç de l'Àrtic ni els incendis a l'Amazònia. És aquí, al nostre entorn més proper, a les platges que retrocedeixen